Dirà lasca holy Dios nasta chat no tar aspe. Habara, sali huai se va mira tali. La de Dios que